Ábrense en este intre les persianes d'ultramarinos ballina. Un xigre ràdio astral de biorritmos i resonàncies patafísiques. Entran sin complexos i avérate a la banda sonora del planeta ballina. Ultramarinos ballina, el top programa de referència quan la nada i era lo que esperaves.